0: Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Décimo aniversario de Fan. Y para celebrarlo, regalamos 10.000 euros en compras con nuestro Rasca y Gana mostrando tickets en atención al cliente. Además, sorteamos carros de compra. Infórmate en fanmallorca.com y en arroba fanmallorca shopping.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Llegó el plan Renove de Hipermueble. Tu sofá sobrevivido.

0: Vols menjar-te el món sense sortir de Palma? De l'1 al 15 d'octubre arriba la primera edició de Cuines del Món, una ruta gastronòmica on restaurants internacionals han posat el seu país dins un menú per tu. Consulta tots els restaurants a cuinesdelmón.es. Organitza Ferip. Patrocina Palma Activa, Ajuntament de Palma.
1: Per PIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot, i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A PIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. PIRME, residu zero, 100% Balears.
2: Hay cosas que sí se hacen como antes, con calidad y detalle. Y también las hay que se hacen de forma diferente, con innovación y diseño. En Portic unimos pasado, presente y futuro porque llevamos 30 años ofreciendo mobiliario de calidad, diseño y mucha experiencia. Portic, atención de siempre, diseño de hoy.
3: Vente, vente, ven a Portic Muebles.
4: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.

0: ganes de tornar a guanyar, ja sigui un partit perquè és un derbi o ja sigui un altre partit, és veure que després de no aconseguir una victòria, encara que l'equip va fer un bon gran partit, però bueno, a nosaltres el que m'agrada és guanyar i evidentment, sigui el rival que sigui, pues, intentarem sumar 3 punts. Sí, sempre és algo diferent, és veure que el millor per rival és algo més diferent, perquè és el primer equip, nosaltres evidentment som el filial i la nostra il·lusió és que els jugadors estiguin preparats per jugar i pujar en el primer equip i fer la feina verdaderament que ens han encomanat, que és treure jugadors, però nosaltres volem competir, nosaltres volem guanyar, volem donar una gran il·lusió en quant a tots moments i també una gran alegria a la nostra afició. Sempre, sempre, però jo crec que estem acostumats amb això i crec que sobretot durant la setmana hem xerrat molt d'aquesta circumstància, de que els atlots estiguin concentrats, de que siguin capaços d'entendre el que és un partit com aquest, que és molt il·lusionant per tots, per l'aficionat, pels propis jugadors, que hi ha molt de pits que se fa temps que no se pot guanyar i jo crec que en aquests moments tenim il·lusió de poder sumar els 3 punts i de guanyar a un rival que evidentment és d'aquí de Sella també. Molt igualat, un partit molt igualat, evidentment amb un rival que dins que seva és molt fort, que té una intensitat molt alta, però que nosaltres en aquest moment ens trobem amb un nivell de competició alt, és a dir, som un equip competitiu, un equip que sap interpretar molt bé tots els moments que hi haurà en el partit, hi haurà moments on crec que nosaltres estarem millor dins el camp, en moments que ens tocarà patir un poc, però en el final crec que serà un partit igualat i que sobretot en el final, al mig del camp, seràs que tingui capacitat de dur els partits que estigui millor al mig del camp.
1: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 i 92.7. Los encuentros de empresarios en positivo Metafuturo Impulsa son el foro económico y empresarial de Onda Cero y CaixaBank. El miércoles 21 de octubre desde las 10:30 de la mañana en el Auditorium de Palma, nuevo evento. El economista y exministro socialista Jordi Sevilla ofrecerá una interesante charla titulada Momento España. Además, con representantes de nuestras empresas e instituciones, analizaremos el momento económico actual. 20º encuentro de empresarios Metafuturo Impulsa en Mallorca. Colaboradores institucionales, Conselleria d'Empresa Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, con el apoyo de Ilia ETL Global, CAEP, ASIMA i Auditorium de Palma. Acceso con invitación.
2: Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
3: Finalizamos la brújula de Radio Estadio, repasando agenda para el fin de semana en segunda división, el domingo a las 6:30 en Somos, lo podrán seguir en esa sintonía en Radio Estadio, Real Mallorca Unión Deportiva Las Palmas. En segunda federación para el domingo a las 12, Atlético Baleares en Mallorca B y Poblense Castellón B. En la tercera Balear, mañana a las 12 del mediodía, Constancia Porreras, a las 4, Alcudia Mercadal, a las 5, Arenal San Jordi, Andracha Vinisalem e Inter Ibiza Sociedad Deportiva Ibiza. A las 6:30 Sineu Playes ante Calviá. El domingo a las 12 Formentera Manacor y Santañí Josetense. 12:30 Migjor Cardesá. Está en juego en fútbol sala en Somos Illes Balears, Palma Futsal o Parrulo Ferrol. En baloncesto la Liga FEP 1 para mañana 8 de la tarde el Fidwi Palma jugará en Oviedo. El domingo a las 12 del mediodía Palmer Basket Zamora. Y en la Liga Endesa Femenina la jornada de mañana a las 6 de la tarde el azul marino, que suma 2 victorias consecutivas, jugará ante el CAI Laseu. Hasta aquí la información deportiva, más en deportes en esta sintonía a las 11:30 en Radio Estadio Noche. Continúa ahora con la brújula con Marta García Ayer. Hasta luego.